0: ¡Ay, corazón!
1: Radio Malva, la ràdio meravellosa de la gent, feta per a la gent. Escolta la Ràdio Malva, no t'arrepentiràs mai de la vida.

camí serà llarg. Serpenint se va marcar, es lo sal estrela amb el seré. Ton destí tindrà fi, pots perdonir que tragui i aplaudir que manté. Ja no tens un alè, tots saben així que formes part de mi, ben saber. Trenca el meu mur, colpeja'm dur, clava per fer-me la creu. És un

0: Ascolta Radio Flauta tutti i lunedì dalle 7 alle 9 di sera.
1: E ya, ahora ven. Uy, espero todo hecho.
2: No me falta ni a propósito, es que me veis loco.
1: Bueno, está Daniel, pero si ya... ¿A mí me has escoltado?
2: Sí, sí.
1: Sí, vale. ¿Se me escolta a mí?
2: A ver, tú puedes decir.
1: Vale. ¿A les dos?
2: Si parlo desde así...
1: Vale, pero me la rima un poquito.
2: Me escolta súper bien. Es que si parlo desde así, escolta massa.
1: Anirem ràpid, que són les 8 i... I esta gent voldrà anar-se'n a casa.
2: Es que parla de nit.
1: A veure, jo de tant en quant, entonces, faré això. I esta gent s'ha elaborat.
2: Sobre la veu.
1: Vale, perfecte. Molt bé, doncs vaig a parar la música. Imma, t'has de sentar. Qui més em falta? Jaume, ells estan currant, entonces no vos senteu, eh?
2: Sí, també, sí. Jo només el nom.
1: Mira, estàvem esperant per començar.
2: No passa res, pot estar així. Un moment, esteu en el cine.
1: N'hi ha més. Gràcies.
2: No t'arrimes tant al micro, veus, Sandra?
1: Vale, no m'apropa.
2: Bueno, jo crec.
1: Vaig a manejar aquesta càmera. Ahí.
2: Vale. Però que sí, ho heu escoltat el que s'ha gravat antes? Escoltava bé.
1: Jo confio en Daniel. Tot... Sí. Bueno, això ja està gravant, eh?
3: Teniu un escolt total,
1: eh? A que sí? Per l'altre estàvem allí, ho hem canviat. Ui, ara pitjor.
2: És que està molt xulo. No m'havia portat mai així, eh?
3: I la bandereta
2: posa. Quan se va enamorar de mi, no me va dur.
3: A mi m'ha portat la setmana passada.
1: Efectivament. Però una... així, tinc massa relacions obertes. Bueno, però anem a començar. No?
2: Para la música.
1: Vale. Bueno, estem ja gravant. Vos informe de que hi ha una càmera gravant cap a dins i una caravan que és esta, my phone. I així ho totes, però, claro, veus, voleu saludar?
2: Podeu saludar, així.
1: Espera, saludeu a la de tres. Una, dos, no, i tres. Ara, hola!
2: Però li
1: David,
2: tu
1: no hi
2: ets. Li has de posar d'acord, si no, no hi és, no?
1: Eh? Així,
2: sí.
1: Li he de posar d'acord?
2: No ho sé.
1: Bueno,
2: vale.
1: Vale. No, no tapes, Jaume, no tapes, no es preocupes. Vale. Vale.
2: Bueno, vaig a obrir.
1: Anem a començar. Si vos canseu no passa res, vos podeu alçar, anar a bon passejar-vos. Això va ser una horeta. Intentarem anar ràpid. Ha sigut la pitjor decisió, Vicent, que sàpigues fer huir lo de mundanes. Sí, home, ho vas proposar tu? Ja.
2: Sandra sempre diu que sí.
1: Jo sempre diré que sí. Uf, que estrès.
2: Sandra sempre diu que sí.
1: Sí, la pitjor decisió va ser quan va començar la gaspatxa popular. Bueno, doncs, comença tu.
2: Hola.
1: Hola.
2: Bueno, un plaer que esteu aquí totes i tots, i totis, i quien sea.
1: Bueno, escolteu bé, eh?
2: Sí.
1: Vale.
2: Un plaer estar a Castalla, al poble de Sandra, per fi, no?, a la fi en castellà, con su gang.
1: Mi gang.
2: Tu gang. I, bueno, per fi un capítol cap al sud.
1: Eso
2: que
1: és.
2: No mos cridem mai.
1: Bueno, com ha dit, no ho tornaria a fer. M'arrepentiu d'esta decisió. Tot això naix, jo vaig explicar-ho perquè tot això està gravat, naix perquè demà és la gaspatxa popular, la primera gaspatxa popular de moltes. Esa família d'ahir no es molesta.
2: No.
1: Espero que siga la primera de moltes i, bueno, moltes gràcies a totes per vindre i a les que esteu currant ahir pintant també, doncs moltes gràcies.
2: Te
1: faig. És que no, el que passa que no m'he preparat d'este tros perquè no he tingut temps.
2: Però te fa il·lusió.
1: Em fa il·lusió, però em fa molta vergonya. Estic passant molta vergonya.
2: No, vale.
1: No passa res. Ja més em passarà.
2: Vale, pues, bé, la veritat que el tema que volíem abordar en este capítol està ja super trint. No sé, super machacat, no? O sigui, tot el món sap, i no direm res que no sapigueu segurament, com la majoria de vegades, però pensàvem que era important tractar-lo, perquè ens atravessa moltíssim i, bueno, la generació millennial estem atravessada per aquest problema, no?, que és l'habitatge.
1: I ara, si algú que no siga millennial, no. Vale.
2: Bueno.
1: No, pues a ver,
2: lo que viene, porque lo que
1: això
2: viene,
1: mos ho hem de plantejar,
2: encara ho patiran pitjor, eh?
1: Però hem de plantejar-nos que en els espais que fem que hi ha gent més jove que nosaltres.
2: Ja, però nosaltres parlem des de...
1: Sí, sí, sí. No, no, era altra reflexió. Sí, sí.
2: Bueno, això, que a la nostra generació ens atreveixen moltíssim, però a les que venen també. i realment a les que venien darrere també, però bueno, per això que parlarem de l'habitatge, ¿vale? El que passa és que tampoc parlarem d'habitatge, habitatge, Sandra no
1: sí,
2: va parlar.
1: Sí, bueno, el capítol es diu 03420, que és el codi postal de Castellà. Perquè no sabíem com dir-li domicilis, és un poc feo.
2: Domicilis 03420.
1: Això.
2: I... perquè li diuen un codi postal diferent, jo dic, no?
1: Tu dius
2: 03420.
1: I jo dic 03420, ja, no sé els números.

0: Bueno, yo asumí que Tottenham con el mundanes.
1: Ah, bueno, claro.
0: Son colegis, la mayoría. Pero bueno, farem el que podem, com sempre, ¿vale? Bé, doncs, com he dit, aquest capítol em toca parlar amb la primera. I la veritat que he volgut intentar evitar fer un capítol d'enfado, de neguit o d'impactos TV, perquè ja estem anestesiadis, no?, amb el temita. Totes patim aquesta problemàtica d'alguna manera en major o menor mesura. Però sí que m'agradaria donar algunes dades que segurament ja totes les que esteu així i ens escolteu no us sorprendran. Segurament us cabrejareu molt, però crec que està bé per contextualitzar.
1: Així tota aquesta gent té una carrereta, eh?
0: Ah, bueno, pues també. Un poquito para ellos també. per si algú en el futur, per si algú en el futur escolta mundanes que entenga què és això de la crisi de l'habitatge, o si ens escolta algú d'un altre lloc, pues que també puguen compartir, no?, com el nostre amic Colton, que ens va entrevistar un estadounidenc.
1: Un senyor que és estadounidenc, que parla català,
0: molt
1: friki, però molt majo. Ens va fer una entrevista d'una hora i mitja.
0: Sí, sí, sí, un crac. Ja passarem la entrevista que ens va fer. Bueno, en fi, vaig a intentar fer com un repàs de dades i la situació actual de l'habitatge, així no super per damunt, perquè si no jo m'allarga així que no acabe mai. I supose que vos aneu encabronant un poquet, ¿vale? Mundanes no se fa responsable del que puga fer la gent després d'este capítol, ¿vale?
1: Una despatxa poc.
0: Però teniu tot el nostre suport. Vale, aleshores, vaig anar soltant barres, ¿vale? El preu del lloguer al País Valencià ha experimentat un increment acumulat, més o menys, de quasi un 140%. País Valencià, ¿eh? O sigui, n'hi haurà un poquito menos, un poquito más, però 140% en uns 10 anys. ¿Vale? Pero des de Fotocasa, Diaris, no sé què.
1: Que Fotocasa siga una font d'alimentació
0: és un poc estrany. És super heavy, però és real.
1: Vale.
0: És la majoria de gent puja i les cases, no? Bueno, passant de mitjanes de 440 euros fa 10 anys a superar els 900 euros actualment, no? Jo pagava al 2017 450 euros a Benimaclet i ara pague 1.100 euros a Torrefiel. ¿Vale? O sea, sí, está así, no, es de veres, no es falso. Y así es importante entender el
1: efecto. No es falso porque es pasa tú.
0: No, joder, ya, como ya, ejemplo ya, sí, de los datos, pero sí. Bueno, que así que tienen en cuenta, además, de que no pueden hablar solo de Valencia Ciutat o de las ciutats d'Alacant o Castelló, aunque aquí Castelló no está tan alto, pero también está a Puigdemont, sinó que això se genera una bola de neu que fa que creixen els lloguers al voltant també, bueno, el preu del lloguer i de la compra al voltant, ¿vale? O sea, al pujar la ciutat, puja tots els pobles del voltant.
1: Què és el que ha passat en Castella?
0: Exacte. Altra dada. El País Valencià va rebre més de 10,5 milions de turistes internacionals en el 2023. Internacionals, vol dir que també hi ha madrilenys i...
1: Sí, sí.
0: ¿Vale? Que se sumen a... Això, que n'hi hagué un 21,8% de pujada respecte a l'any anterior, 2023. O sigui, heavy.
1: No hi ha dades més actuals?
0: Doncs pues no les he buscat. Vale. Si algú no, no. Tiene, que nos la diga. Però bueno, socorro, ¿vale? El País Valencià és la segona autonomia amb més oferta de lloguer turístic de l'Estat. Alacant se consolida com a la província líder en aquest tipus d'allotjament. 41.000 unitats disponibles.
1: Quan parles de Alacant, o sea, parles de la una... província,
0: no,
1: o de la ciutat?
0: Vale. Ah, no, província. Vale. Província.
1: Sí, bueno, sí, té les marines. Líder. No, és una marina?
0: Sí.
1: Dos.
0: No, vale. Les dos. Sí, sí.
2: I la Vega Baixa.
0: I això estic parlant d'oferta turística registrada.
1: Claro.
0: Que està la il·legal, la del Airbnb este, de los cojones. ¿Vale? O sea, heavy. El preu mitjà de compra, ara entramos en la compra, de l'habitatge al País Valencià se situa actualment al voltant dels 1.800 euros per metre quadrat, que això no nos dice nada, però bueno, la qual cosa suposaria uns entre 135.000 euros, 145.000 euros per un pis de 80 metres quadrats de dues habitacions, més o menys, ¿vale? O sea, todo, allí no un poquet en pinces per fer-se números. València Ciutat, en este cas, ¿vale? Això és el País Valencià. València Ciutat és una

0: de les zones més cares amb diferència, i el preu de l'habitatge ja està en 2.600 euros per metre quadrat. Un pis de dues habitacions de, això, de 80 metres quadrats té entre 180.000 i 220.000 euros de preu, que moltes vegades està per reformar. ¿Vale?
1: Bueno, no,
0: i si
1: bueno,
0: són d'obra sí. nova, els preus ja estan en 350.000 uh-huh. o més. ¿Vale? O més. A la Can Ciutat, 160.000, 190.000, més o menys. ¿Vale? O sea, aleshores, amb aquesta situació de preus, he simulat que jo me comprava un pis de 250.000, que seria com si un precito bien, no? Calculant una hipoteca estàndard, que el banc t'oferís com un 80% i necessites tindre estalviats uns 80.000 euros, 50.000 per a l'entrada esta i 30.000 per a despeses, i bueno, pues jo no els tinc.
1: No,
0: o sea,
1: no.
0: I jo soy funcionària, o sea, que entenc que en altres realitats, pues... Agüita, ¿vale? I tinc 37 anys, quasi. Bueno, este mes complís 37, o sea que... I la meva família és de classe treballadora, no pot ajudar-me. I la meva germana ja s'ha comprat un pis, o sea que ja, jo ja no puedo, ¿vale?
1: Uno per família.
0: Per tant, entenc que persones atravessades per situacions molt més complexes, doncs, impensable, ¿no? Poder accedir a un habitatge propi, ¿no? Comprat. I la simulació me diu, a més, que si demano una hipoteca de 200.000, que és el que me faltaria... És d'aquest 80%, a 30 anys, amb un tipus d'interès mitjà del 3%, ¿vale? Esto és una suposició. La meva quota mensual seria de 843 euros al mes. No és barato, tampoco. Encara que, claro, com el lloguer hem dit, que estava en 11 euros o 1.000, pues, claro, molta gent pensa...
1: Mitja compte.
0: Mitja compte.
1: Perquè la casa és meua, però és una
0: botxeria,
1: no és teua,
0: és del banc. Teixca més barat un lloguer. Bueno, en fi, és una botxeria. El banc, a més, et demanarà que la quota de la hipoteca no supore el 30-35% dels teus ingressos. Això significa que hauria de cobrar 2.500 euros, 2.800 euros al mes. Evidentment no ho cobro. O sigui, que és impensable que una persona en aquestes dades, con mi perfil, per exemple, que no està nada mal, puga comprar-se un pis. Aleshores, bueno, per això, que tampoc me donarien a mi la hipoteca...
1: Lo que pasa, básicamente, que no pots comprar-te.
0: No, jo tampoc quiero, però... la gent que pot, el que fa és posar molta entrada, no? Que li poden
1: ajudar a
0: molta entrada per a poder tindre un sou més baix, que és el que tenemos todos, i poder pagar menys de hipoteca, ¿vale? O sea, que és pràcticament... impossible per a la majoria de la població comprar-se un pis ell o ella sola, no? I que no és que jo estigui a favor de comprar-se res, ¿vale? Que ja ho he dit, que ja que jo aboliria la propietat privada, però ja en l'habitatge. Però si el lloguer està més car, la gent necessita un lloc on viure, pues claro, al final, esto es una cotxeria. Aleshores, estes dades ja són dures, jo sé que les conegueu, però aún tengo más, ¿vale? para que nos aumente la rabia y el enfado este que ya vos está la puchan per les venes. ¿Quins són els majors tenidors d'habitatge a l'estat espanyol? ¿Vale? Perquè últimament s'han dit moltes coses, no sé, crec que ha hagut un polític sevillà que ha dit aquí no se va a tratar el tema de l'habitatge, perquè aquí la gente que tiene vivienda son familias de toda la vida. Claro, familias de toda la vida como CaixaBank, ¿vale? La família CaixaBank, que gestiona també en Building Center, que té com 45.000 habitatges a l'estat espanyol. Blackstone, que també és una família molt conocida, ¿vale? Que a més és nord-americà, bueno, que funciona també en fons nord-americans, Anticipa, Aliseda, 30.000 i 40.000 immobles.
1: Ojalá diguen Antifa.
0: La Sareb, que la coneguem molts perquè és una família propera, nostra, molt, molt propera, que té 30.000 i 40.000 habitatges. Cerberus, una altra família, allà el Real Estate, Banc Santander, BBVA, Testa Home, Blackstone, Banc Sabadell, Azora, superfamílies conocidas por todos y todas, ¿verdad? ¿A que sí? Lone Star, Vivia, Neyron Homes, ¿vale? Totes estes són les que tenen el major percentatge d'habitatge a l'estat espanyol. Super, super conocidas, ¿vale? Bueno, y también porque se han colocado estos nombres también por lo de Pedro Sánchez, digan que tenía que avisarles de que por favor feren la prórroga esta de 2 años.
1: Del lloguer.
0: De 2 años de lloguer, porque, a ver, tienen muchos habitatges.
1: Claro.
0: No pueden negarse, ¿no? Bueno, muchos de aquellos fondos de inversión, a mes, son de capital extranjero, ¿vale? Y una dada más que ens ajuda també a veure el panorama del negoci de l'habitatge, és que només el 45% de les compres de les cases que se fan es financen amb una hipoteca. Vol dir que el altre 55% que queda és gent que paga així, tot de colp, ¿vale? Els 200.000 euros que hem dit, o 300.000 euros que hem dit. Això no vol dir que d'aquest 45% la gent que compri aquests pisos siga per accedir a un primer habitatge, sinó que hi haurà gent que ja tindrà coses estalviades, que demana hipoteca igualment, però que tinga dos o tres pisos, o quatre, o el que sea. Aleshores, pues, preocupante. Preocupante, ¿no? Perquè la majoria de compres de cases que s'estan fent són per invertir i especular. Bueno, ja ho sabeu tots, però jo...
1: Bueno, però està bé, que tenies les dades.
0: Vaig veure fa poc que Tigrillo, que qui no el conezca no s'encanta, feia un vídeo comentant que Oxfam Intermón ha presentat recentment, al març del 2026, un informe que se titula La vivienda, cimiento de desigualdades, ¿vale? On conclou que l'accés a l'habitatge és actualment el principal factor de desigualtat a l'estat espanyol. I a més parla dels quatre grans grups més afectats per aquesta crisi, ¿no? Que, com hem dit al principi, a totes i a totes ens afecta, però a algunes més que a altres, ¿vale? Aleshores, les primeres afectades són les dones i les famílies monoparentals, ¿vale? Perquè, com hem dit, si no pots pagar una hipoteca una persona sola, tampoc pots pagar un lloguer una persona sola, si hem dit que està en números altíssims. Les dades mostren que les dones amb fills en càrrec són el grup amb major risc d'exclusió. El 54% de les llars monoparentals, on la gran majoria són dones, es troben en risc de pobresa o d'exclusió social. ¿Vale? O sea, es pràcticament sobreviure amb un sou, ¿no? Després, el segon grup seria la joventut, perquè, pues claro, no tenen nada. Per això t'he dit que les generacions
1: no
0: que
1: venen peor, ¿no?
0: Nosaltres ja no som jóvenes.
1: Ah, bueno, tu.
0: Vale. La joventut, són generació, li diuen sense sostre en alguns llocs, saps?
1: Perquè ja no poden
0: pagar ni un lloguer, claro, amics.
1: Ja no poden, o sigui, ni anar a estudiar,
0: claro,
1: a la uni,
0: claro,
1: perquè no poden pagar
0: passant.
1: El lloguer.
0: Sí, sí. Estan anant en... Claro, és que s'estan perdent també una vida que nosaltres hem pogut tindre, no? Bueno, la població migrant és un altre col·lectiu molt afectat, no? Que a més li has de sumar la tendència racista, no? Dins del negoci este de l'habitatge, no? I que com se troben en situacions d'irregularitat, moltes vegades és molt complex per a aquestes persones poder accedir.
1: Vam anar a una xarra sobre habitatge de la Fira Feminista d'Alacant i deien que les immobiliàries el que feien era reservar pisos concrets per als migrants, perquè sabien que s'atinaven en molta gent als pisos, en plan, pues, que ells, claro, sí que viuen 12 persones en un piso, saps? Perquè
0: no hi ha d'una altra.
1: A banda de que no poden accedir per un costat, quan accedeixen és d'aixa manera.
0: Jo vaig escoltar de Noi Negros en el Tíbet també que contaven que a vegades pues, tu quedes per telèfon o que,
1: sí, sí.
0: I que quan quedes en persona
1: diuen, ai, eres negre.
0: Ui, eres negro, perdón. Para que vienes a... ¿Qué? ¿Sabes? Como, wow. Superfort. I, bueno, i evidentment la població amb treballs precaris o pitjors condicions laborals, és a dir, la classe treballadora, pues, també ens atravessa, no? I evidentment, imagina si t'atravessa totes aquestes coses, no? Monomarental, migrant i... no, estranger, o sea, classe treballadora. Les diferències fonamentals, perquè, claro, moltes vegades ho comparem en el 2008, no? Perquè també va haver la bombolla aquesta, no sé,
1: bueno,
0: què, però
1: també...
0: no hi ha diferències.
1: Crec que també és una manera d'explicar-nos a nosaltres mateixa, no? Com per entendre-ho, ens remuntem a això, crec.
0: Sí, sí, sí, normal, normal. Però, claro, n'hi ha diferències, ¿vale? Per les quals, a hores d'ara, no ha explotat això, no? Perquè, clar, en aquella època el lloguer, per exemple, no estava tan alt, estava baix. De fet, no era com... El lloguer no estava dedicant a l'especulació, ¿vale? A més, estava construït sense parar, non-stop. O sigui, n'hi havia com moltíssima més construcció que ara. I donaven hipoteques a tot Cristo. O sigui, no n'hi havia restriccions per a donar-te una hipoteca. I que, a més, ara els tenidors són, com hem vist, bancs, fons voltors i capital estranger, no? O sigui
1: que ha passat com... també, en aquest moment no hi havia la concepció de la vivenda com un bé de mercat, però no tant.
0: No tant.
1: Ara ja
0: és com algo
1: s'ha normalitzat.
0: Exacte.
1: Que és un bé de mercat.
0: Exacte.
1: Que és un, i òbviament les estes macroempreses o macroindústries,
0: claro,
1: l'han convertit en una indústria.
0: Exacte.
1: Que en compte de fer sabates, pues compre pisos. Bueno, pues això és el que tenim.
0: O sea, sempre hem anat en aquesta direcció, però ara és com més tocho. Aleshores, jo, pues, pense que estem en un punt d'ofegament molt important, que anem molt, molt ofegades perquè tot està caríssim, no només el...
1: Perquè tot puja, però és sous, no?
0: Exacte. Aleshores, quasi la meitat del nostre sou va per a l'habitatge, el menjar està caríssim, suma-li l'aigua, la llum, el gas, l'internet, el telèfon...
1: El transport,
0: les bebedes... Si fas els càlculs, o tens dos sous en una llar, no? O compartes piso con 12 a veces, o no te dicen el compte, ¿no?
1: Com tu, que vivíeu 6.
0: Sí. O tens deutes, bueno, ja n'ha pe. Val, aleshores, l'última dada que vaig a donar ja, i després entrem al temut, i que no és cap sorpresa, és que segons el CIS, l'accés a l'habitatge és el problema número 1 per a la població de l'estat espanyol. Mm-hmm. Claro, pues normal, ¿no? O sea, después de todo lo que hem dit, pues normal que sea el problema número 1. No son los inmigrantes, ¿vale? O sea, es el habitatge un problema. El negoci de l'habitatge, de més diria. Menos mal que no volia donar-vos dades, però és que...
1: No, però està bé, està bé.
0: Necessitava, no? La qüestió és que tot això mos enfada i genera molta, molta ansietat. A mi m'ha generat molta ansietat en la meva vida. Perquè aconseguir pis on viure és una gincana increïble, no? Que no vaig a contar, però que tot sabeu. Però bueno, respireu. Els números a Castalla no són tan heavies, eh? Els números a Castalla estan un poquito menos.
1: Bueno, però Castalla segur una de les que més ha crescut. Sí, has traït els números de Castalla?
0: No, però si he mirat, eh?
1: Ah, doncs Castalla és la que més ha crescut.
0: Claro, de crescuda, a lo millor.
1: No, de preu.
0: Sí, de crescuda, que la crescuda és
1: un tal... I de lloguer i tot, sí, impagos. Sí. O sea, si estan demanant 800 euros.
0: Ostres.
1: És una barbaritat.
0: Bueno, pues no.
1: A mi em diuen que la meva casera a mi està perdent diners. I jo dic, no està perdent-los, està deixant de guanyar-los, que no és lo mateix. Coño.
0: Que lo dijera tu casera, eh?
1: Sí.
0: Bueno, la qüestió, que després de veure totes aquestes dades, no podem patir això des de la individualitat, ¿vale? Sinó que hem de pensar en formes col·lectives, no? I no podem esperar a que esclate esta bombolla que esperem que explote de l'habitatge de nou. Tampoc podem esperar a que els governs ens ho solucionin tot, perquè ja veiem que de moment porten anys sense fer-ho. I això que estem en el govern més progressista de la història, no? Se comenta. Perquè l'habitatge segueix en tombe de mercat i no de dret, tot i que ja sabem el que diu la famosa Constitució, encara que ningú li faci cas, no? A esa pieza de biblioteca, perquè no serveix per res més.
1: De museu.
0: En fi, que tot i l'ansietat que produeix tot això i de les notícies de desnonaments, excursió als barris, zones perifèriques, el riu continu de visitants i guiris que tenim a les nostres terres, el despoblament i abandonament de les zones d'interior, que també és conseqüència un poc de tot això, el turisme rural, encara podem fer algunes coses interessants en tota aquesta ràbia com a societat organitzada. Uh-huh. ¿Vale? Aleshores, he decidit escriure un decàleg de propostes, vale. ¿Vale? Per a nosaltres, no per als governs, ¿vale? Un poquito mix, però... I per a donar esperança, perquè, com sempre diguem, o a mi m'agrada dir molt, hem de començar a somiar, o pensar, o crear coses noves per a poder deixar de ser també en la merda i poder començar a,
1: generar, tenir idees, claro,
0: perquè
1: tenir
0: si
1: propostes.
0: No estamos estancadas,
1: claro.
0: ¿Vale? Vale, la primera proposta és localitzar i seguir de prop a les diferents organitzacions que treballen aquests temes. El sindicat de llogaters i llogateres, que estan en diversos territoris de l'estat espanyol, assemblees de barri, col·lectiu, ateneus, casals, tots els llocs on estiguen treballant aquestes qüestions lligades al lloguer, al dret a la ciutat, a la defensa del territori i denúncia del model turístic. Penseu que ja hi ha fins a una confederació de l'habitatge a Catalunya. O sea, que això és superinteressant perquè s'estan unint les forces per anar totes a una, uh-huh. No? Que és la COSAC, i que estan organitzant a 30 col·lectius d'habitatge de
1: sí, perquè
0: de
1: a més ciutat, hi ha, no? Col·lectius que tracten el tema de lloguer, no? Altres, exacte, el tema de
0: o a València, tenim varios, el sindicat d'habitatge, però també està el sindicat de llogaters, també està entre barris, que al final està per l'Horta, no? Al final hi ha molts col·lectius que estan treballant a això i que estan unint-se i creant xarxa per fer pressió, no? Vale, segona proposta, esta era la més fàcil, estar atentos a aquestes coses, conèixer-les, ¿vale? Però en segon lloc, després de localitzar-los, pues sumar-nos, apropar-nos. És important organitzar-nos perquè no sabem en quin moment Cerberus o CaixaBank o la teua casera comprarà tot un edifici i ens voldrà tirar de casa. Al final, que seguiu estos col·lectius, teixiu sinergies, afilieu-se als sindicats o repliqueu aquestes experiències també on no n'hi ha gent. Hem d'apuntar-nos.
1: Sí, però igualment pense que en les ciutats això és molt més fàcil que en els pobles.
0: Segur.
1: Perquè...
0: O no.
1: O no. Són les 9. Ah, no, són les 8 i mitja. No.
0: O sea, jo me referís a crear xarxa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però...
0: No te digo cómo, Ateneus, lo que
1: crear
0: sea.
1: Un sindicat d'habitatge en un poble...
0: Jo no estic dient això, estic dient que se sepa, que lo conozcas, que sepas dónde está y en tu sitio, con tus circunstancias, hagas lo que puedas.
1: Pues no te digo
0: y
1: nada.
0: Si no, fes una asamblea de barrio, una asamblea de poble, un Ateneu, lo que sea, ¿vale? Per poder llançar aquestes problemàtiques a la població i veure quina acollida tenen i fer xarxa per a que quan te vulguin expulsar de la teua casa o quan siga una problemàtica que han pujat tant el lloguer a Castalla, no estem a soles, no? Uh-huh. Sinó que ja n'hi has que estar teixit per a poder seguir tenint victòries, no? Perquè hem de pensar en aquestes victòries que estan tenint en altres llocs per a poder replicar-les. Vale, en tercer lloc, que es parla molt del parc públic d'habitatge i està clar que és necessari. O sigui, que hi ha una sèrie de mesures que els governs no s'estan atrevint a fer per a treure l'habitatge del mercat i convertir-lo en un dret i no en un bé de comerç, i que seguirem demanant-lo, sí. Però per treure'l de veritat necessitem guanyar el relat i creure'ns-lo nosaltres, creure'ns que això ha d'estar fora. Perquè no volem que l'habitatge es mantinga per l'herència i la compra de les que poden. Volem que es cuide i es mantinga per a la comunitat. Avui veia un vídeo d'una xica que se diu guapa, lista i cooperativista o alguna cosa així, que parla de com va néixer la sanitat pública o com va néixer la seguretat social. No va néixer perquè un dia el Estado socialista, o sea,
1: socialdemócrata
0: dijo, me importan mucho las personas, vamos a hacer una sanidad universal. No, va a comenzar porque la gent va a comenzar a hacer cooperatives de salud, que entre ellos se cuidaven, posaven diners per a poder comprarse, saps, i cuidar-se i pagar metges i tal. I després se va a crear la sanitat universal, però primer comença des de lo col·lectiu, des de nosaltres. Aleshores, per què no poder pensar en que en algun moment n'hi hauran vivendes socials, cooperatives, uh-huh, no només de lloguer social, sinó que tu tinguis dret a un habitatge per existir, no? Aleshores, pues bueno, que podem posar-nos a ello, no?
1: Home.
0: Que volen propostes que ajuden a que tot el món pugui tindre casa, i això necessita de polítiques que pensem en comunitat i no en els individus de forma aïllada. Necessitem exemples, com els que estem dient, de gestió comunitària de l'habitatge, i que hi ha molts països on ja tenen aquestes experiències, no?
1: Sí, claro, la URSS.
0: Per exemple. Així, la quarta proposta. A mitjà termini, entre abolir la propietat privada, que ja veiem que és un poc complicat con esta cosa, i com a mercaderia, com a mercaderia, i l'habitatge com a mercaderia, no? Entre aquestes dues coses, estan també, per exemple, les cooperatives d'habitatge en sessió 2, ¿vale? Si volen trencar amb el model de la propietat privada i de l'especulació, les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús són un bon pas entremig entre el que somiem d'una proposta comunista llibertària i la realitat capitalista que tenim, no? Mentre, evidentment, intentem fer la revolució. Però bueno, mentrestant, a lo millor una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús és un camí, per lo que dèiem. Així que podeu començar a passejar-se pels ajuntaments de les vostres zones, busquem sols, edificis,
1: sí,
0: i comencem a exigir que ens els edisquen per a fer una cooperativa en sessió d'ús.
1: Aneu a Ibi i dieu, que van a fer teixita.
0: I si no, segur que tenim algun amic ric o
1: no,
0: una amiga rica que tiene algún terrenito que lo tiene ahí y bueno, pues también pots cedir per a una cooperativa en sessió d'ús.
1: Vale, vale,
0: podria
1: para
0: ser
1: amics rics.
0: ¿Sabes? O sea,
1: nosotros somos una misma humor de fam.
0: Ricos o con herencias, ¿vale? Con herencias. Bueno, investiguem perquè hi ha ahí propostes interessants que ja s'estan portant a terme. De fet, a Castalla tenia una de gent major, però bueno, no sé com funciona.
1: Sí,
0: no,
1: això ho sabeu, que hi ha una cooperativa d'abuelos allí pel riu.
0: Pues ale,
1: pues ja ho sabeu.
0: Investigar.
1: Tu sí que ho sabies, David.
2: Sí, en la part del...
1: En la part de...
2: No sé com es diu la fica, però sí.
0: Que bueno, que no totes funcionen,
1: sí,
0: igual, ¿vale?
1: Mm-hmm.
0: Pero bueno...
1: Pel xorro.
0: Choclo. Tampoco no es molt bé com funciona la ISA. Pero bueno, que les cooperatives en sessió d'ús són un camí, ¿vale? Una altra proposta. Vale, una altra proposta, la cinquena proposta, que hem vist que els majors inversors en pisos són els propis bancs, els quals la gent li acaba demanant hipoteques, diners amb els quals tornen a especular en l'habitatge. Entonces, nosaltres tenim ahí els nostres diners. Aleshores, traguem-los i posem-los en cooperatives de banca ètica com COP57, per exemple, o altres propostes per l'estil, que aquesta gent no va a clavar els teus diners en la guerra de Israel, ¿vale? O sea, de
1: falta de informació.
0: No, sí, bueno, són propostes. No tenemos que hacerlo todo, pero es un decale. La tercera proposta. Seguim ocupant.
1: En té 15,
0: ja anem posant 10. Decale, casando, decale. Vale, la sisena proposta és que seguim ocupant, ¿vale? Tot el que siga de banc, de fons d'inversió, de grans tenidors, d'esglésies, de RIS, que sigamos, con eso a tope, siempre, vale. Siempre a tope, que no pare. Setena proposta. Per suposat, sumeu-vos a les mobilitzacions i manifestacions. A veure, ja la setena proposta se me queda pobre, però...
1: No, molt bé,
0: claro. Com a vuitena proposta, si alguna vegada es convoca una vaga de joggers, sumeu-vos, sense pensar-ho, per fer pressió i poder canviar aquest model que ens ofega. Ara s'està parlant, per a qui no escutxe, d'una vaga de joggers d'alquiler seguro. Que vaya tela con alquiler seguro, ¿vale? O siga... Bueno,
1: pues ¿está el Guardiola este lo de alquiler seguro? No.
0: Ah, no.
1: ¿Lo he inventado?
0: No. Creo que no.
1: Vale.
0: Son una mafia. Bueno, Ana, te muestres anécdotes.
1: Vale.
0: De, porque la casa de Alboraya es de alquiler seguro.
1: Vale.
0: Bueno. Busco informació, donem exemples que ajuden a veure que lluitant s'aconsegueixen coses, ¿vale? Ja tenim moltes victòries de vagues, d'impagaments, de finques senceres que al final ens han cedit l'habitatge, ¿vale? O sea, la finca sencera inclús. Així que encoratgem-nos i aprenem molt d'elles. Vale, la novena proposta. Ens estan expulsant de les nostres ciutats i les estan regalant als guiris. Aleshores, moltes esteu tornant als pobles, així que feu-vos fortes allà, per favor, i feu resistència, perquè primer és el turisme de la capi, però després aneu vosaltres, que ja han parlat de la bola de neu, i després se'n va tot a fer la mà, i aplega, i aplegarà als
1: pobles. No, i aplega.
0: Exacte. Així que sou esperança també, per favor.
1: Gràcies, esperança i futur.
0: Hem de fer resistència tant al poble com a la ciutat, ja que tenim problemes diversos, però que estan superrelacionats. Por culpa del capitalismo, que nos encanta decirlo. Y por último, la decena propuesta, porque di que era un fecale. Si eres algo que ha heretat, que te propietas per herencia, o pel que siga, no caigues en el cicle de l'especulació. Dona els teus béns a cooperatives d'habitatge en sessió d'ús, posa preus de lloguer per mantenir la casa i no per traure benefici, i enriquir-te tu, no caigues en la roda de l'especulació i la inversió. I pensa que això que tens tu no ho tenim la resta. I viuràs millor gràcies al sou d'altra persona. És a dir, com els patrons que viuen del treball de la resta i guanyen eixa plusvàlua. Mai serà just viure de les rentes i de la suor de la resta de la població. ¿Vale? Així, per acabar i animar el cotarro, perquè en realitat el que vull és que siga un capítol esperançador.
1: M'ha agradat lo del de Caleda, eh?
0: Sí,
1: molt bé. Bona faena.
0: Encara que us aixecabreja molt tot el que
1: bueno, és que jo, bueno, ho sabíem ja, no? No me la
0: Bueno, sí que pense que és important pensar això perquè se mos oblida. Només hi ha un 1% de la població molt rica. Un 9% de la població que és rica, o sigui, està la molt rica, que és un 1%, després hi ha un 9% que és rica, a veure, con... sí, més o menys, ¿vale? Després hi ha una mal anomenada classe mitjana, però que la majoria d'aquesta classe mitjana cobra 23.000 euros a l'any, que això, madre mía, o sigui, quasi està rozando ser pobre, i que no té cap propietat, o està pagant una hipoteca. Pots dir que dins d'aquesta classe mitjana, que... és un 45% de la població, però que és molt ampla perquè va de 23.000 a 60.000, ¿vale? Només n'hi ha un 20% d'aquesta població que cobra prou més, no els 23.000 euros que he dit, que és la majoria. Aleshores, tenim que n'hi ha un 20% de la població que diríem que és rica i un 80% de la població que som pobres.
1: Sí, perquè la classe mitjana com a tal no existeix.
0: Sí. La qüestió de l'habitatge està creant, o sigui, a més, la qüestió de l'habitatge està creant més i més distància en aquesta bretxa, no? D'este 20% i este 80%. Cada vegada este 20% va a ser més ric i nosaltres anem a ser més pobres. Aleshores, per favor, 80% de la població, organitzem-nos. Creo que somos más que ese 20, ¿vale? Per favor, no podem perdre més temps. I jo ja està. Era un poc això, jo era per animar.
3: Per animar!
0: A veure, són 80, són moltes.
1: 80
0: més
1: són
0: les moltes.
1: No, no, ho vas fer bé, ho vas fer bé. Ara em toca a mi. Però aniré, crec que ràpid. Li pots donar a la càmera? Perquè antes ha estat un rato sense gravar perquè no m'ha donat compte.
0: Ja està.
1: No passa res, és el que hi ha. Vale, pues vaig jo i dono igual, però ja està. Vale, jo intento anar a Pinyón, que si no se mos fa així de nit. Bueno, en este capítol vam decidir parlar d'habitatge perquè jo li ho diga a Sílvia, perquè bueno, ja portàvem temps pegant-li voltes i d'este capítol no és el que esperàvem, perquè sempre quan pensem en un capítol pensem en una cosa i després passa una altra, però bueno.
0: Està nerviosa.
1: No, és que em molesta que xerren, però no vull callar.
0: No pots fer res, estàs en un parc.
1: És un niño, no passa res.
0: Menos mal.
1: Bueno, quan es proposa fer este capítol és perquè tu dius de vindre a la Gaspatxà i com a bona amiga que eres, claro. Espera, estic un poc... Perdoneu-me, vaig a canviar això de puesto. Puc? Puedo?
0: Supongo. Pero
1: esto es que no me veig.
0: Ah, vale.
1: Estic incòmoda.
0: Vale.
1: Vale, és perquè tu dius de vindre a la Gaspatxà Popular, no? I dic, pues xica, pues fem un directe, perquè mos ho diu, mos obliga Vicent, no? No està Vicent, mos obliga Vicent. Que he de dir que... Però bueno, que el cas és que jo estic en l'organització de la Gaspatxà i podria no haver fet això perquè és un estrès afegit, però bueno. Que este capítol parlem d'habitatge, o almenys ho intentem, o això ha sigut la proposta que mos han fet i cada un ha fet el que li ha donat la gana, i... també és perquè jo us vaig insistir un poc. Sempre m'enrotlle molt, però bueno. El cas és que parlar d'aquest tema no ha sigut perquè jo un dia em despertar amb ganes de fer un màster en sociologia urbana, que, per cert, jo treballar com a socióloga urbana, que, a que no ho sabies.
0: No.
1: Però bueno, que no ho tornaria a repetir. El cas és que... és un... bueno, que per la Gaspatxà Popular de demà, que volia agrair a la gent xula que ho està organitzant, doncs Vicent, Pau, Jaume, Sònia, que esteu així. Bueno, Vicent no està ben caos, Pau tampoc, Sònia no està, i Jaume està menjant pipes. I que ho han fet juntament amb l'Associació d'Amigues i Veïnes del Centre Històric, que està ahí Sofi, que és la presidenta, i també amb el Centre Cultural Castellut, que bueno, el Centre Històric de Castella porta més de 30 anys reivindicant polítiques públiques de qualitat per a no deixar morir el Centre Històric, que és on estem ara mateixa, en les vistes d'estes tan xules. Però bueno, i que estem així en el parc de Sant Antoni gravant. No t'havia dut mai, i és un parc molt xulo. I estem en el parc de Sant Antoni, que en el parc de Sant Antoni era el que abans eren tres illes de cases, vale? De fet, este matí, Valen i jo hem anat a parlar amb Alfons, que és l'antic president del Centre Històric, i hem estat buscant els carrers que existien així abans. No me'n recordo, els carrers, però bueno, que òbviament s'han perdut carrers, no? I, carrers d'armaris encara està, sí. I que, bueno, que de fet, ahir dalt, des d'ací no es veu, però també hi ha un descampat d'una llar de cases que va caure, que ahir estava l'antiga Ajuntament de Castalla. Vull dir, això és
0: I se va caure allà, i no passa nada.
1: Es va caure i això és un descampat que està ahí tirat i suposo que faran altre pàrquing, perquè així només saben fer que pàrquing. I bueno, vaig a ser molt municipalista, vaig a parlar de Castalla, de la Foia de Castalla, com a exemple de coses, o vaig a intentar-ho, ja que si hem dedicat un capítol al COI, doncs per què no vaig a fer-ho de Castalla?
0: I també està bé no parlar sempre de ciutats.
1: Això és, i perquè jo som més de Castellà que la Torre Grossa, que això és un xiste que li ha copiat a Valen perquè ell diu que és més de Tibi que la paret del Pantano, i em va fer molta risa. El cas és que en Castellà passa algo que ha passat en molts pobles, que és que durant anys i anys de governs anomenats socialdemòcrates i gestionats pel PP, pues el poble s'ha venut. En Castellà, per exemple, va manar 25 anys el mateix senyor, no? Es va vendre a l'especulació o a la idea d'una vida millor, i clar, qui no vol una vida millor? No me jodes, totes la volem. Ningú diu, ah no, jo prefereix gastar pitjor. Així que la gent va fer el que va semblar lògic en aquest moment, i ara, que és deixar les cases dels pares d'ací dalt, on viuen els güelos, en el barri dels güelos, dels gitanos, de la gent pobra, tal, i anar-se'n a un piset o una dosaet de nova construcció d'allà avall.
0: L'ascensor... Plaça del 8 d'abril? Això ho han canviat?
1: No, bueno, ara li diuen plaça del 8 d'abril, però fa un any, això no tindrà més de... 2025, l'any passat, però que no, això és la plaça de Sant Antoni. Bueno, que si volen dir que és Gina, doncs que li diuen com ho diuen. Però bueno, que la gent se'n va anar a lo que era el progrés, la comoditat i el futur, no? Que és la dosaet. I mentrestant, pues, tota esta part va anar degradant-se. Això no és un no és Castalla, vull dir, és Ibi. Ibi no té centre històric, és O'Neill. Tibi no té centre històric perquè no és més gran que el centre històric. I ara analises les coses i vas aixina ràpid, no? I penses, hòstia, Castalla creix i tots els pobles del voltant creixen. O'Neill amb Famosa en el seu moment, Ibi amb el joguet, Tibi, pobre del meu Tibi, que se l'han menjat les urbanitzacions, Piar aspirant a, no sé, fer algo de Freixenet o no sé quines polles s'han ficat allò, de Ferrer o Roixet, no? No sé què van fer ahir, algo d'això. I, bueno, que Castalla és aquí a Castell exemple, però reprodueix el que reprodueixen molts dels pobles dels nostres països, i no és un lloc excepcional, vamos, és el mateix que passa en tots els puestos. Però bé, no és casualitat que Castalla hagi crescut tantíssim, sobretot en estos últims 5 anys, i créixer vol dir moltes coses. Esta gente que está hablando, calleu-vos, que em desconcentre.
0: Segon capítol.
1: No va per ahí. Bueno, tota esta decisió de parlar d'habitatge i en si fer la gaspatxar ha sigut política, òbviament. Encara que
0: han dit que no esperava menys.
1: Claro, claro. Encara que han dit que no per enganyar a l'Ajuntament i fer la gaspatxar. Que ha sigut
0: així. Bueno, és que jo crec que també a través de coses culturals estàs fent també coses polítiques.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, claro, claro.
0: Està superbé.
1: Perquè tu quan montes una gaspatxa en un espai que porta més de 30 anys reivindicant polítiques públiques per no morir i bàsicament no caure, el mínim que pots fer és parlar de per què s'està morint i per què prepares l'acte. Uh-huh. I a partir d'ací podríem dir que Castalla és un cas únic i excepcional, però no, Castalla no és especial, València tampoc ho és, no, i és important dir-ho. Perquè ens agrada pensar que el que ens passa és molt nostre, molt particular, ho romantitzem tot, però en realitat tot el que passa avui en tots els llocs és estàndard, perquè vivim en un món hiperglobalitzat i és el que hi ha.
0: Total.
1: I, bueno, pues Castellà i la Falla de Castellà és un exemple de manual, estic donant-me compte que estic pegant voltes la mateixa idea tot el rato, però
0: no,
1: bueno, així,
0: bé,
1: així ha passat el que ha passat en molts llocs i pobles, que és que ens han venut a aquesta idea d'una vida millor, no? I arriba un moment en què fa tot, pum, i rebenta. I aquest pum i rebenta no és només econòmic, que és el que està passant, i bueno, tu has dit que no ha rebentat l'economia, però jo crec que sí, bueno, que està petant un poquet.
0: Estem ofegant molt.
1: Sí.
0: Sí.
1: Que no és només la crisi, no és el col·lapse, i és el, això no és el que ens havíem promès, no? És un pum també, una hòstia emocional per a totes. Perquè mentre baixàvem els pis als adosaets, o si anàvem a viure a les ciutats, deixàvem de consumir els nostres comerços o deixàvem buits molts espais. I quan les coses es buiden, es plenen d'altres coses. Uh-huh. I creixen. O es transformen en coses, i créixer és canviar, és transformar-se, i està bé, que per això estem, però créixer és deixar de ser el que eres sense adonar-te'n del tot, no? Mm-hmm. I hi ha un moment en què el poble deixa de ser el poble i comença a ser altra cosa, i no hi ha un dia concret, és una qüestió progressiva, un dia deixes d'escoltar la roba i tallaetes o la furgo de pa que venia al carrer a portar-te el pa. que encara està, però ha deixat de passar per molts llocs. És que la gent està dient bé que casta. I, bueno, que simplement notes que desapareix, no? I un altre dia tanca el Tandy, que era un súper, i en el seu lloc obri un 24 hores, o resulta que ara també tenim una tenda de galletes veganes sense gluten, sense sucre, i jo digo, però bueno, esto que és, a 12 euros la galleta, Dios mío. I de sobte, sense saber molt bé com, ja està, no? Som altra cosa. I som ciutat dormitori, el pueblecito, que diu la gent que ve de fora, en una barreja de condescendència i entusiasme turístic i emocional. Mos diuen, me voy al pueblecito.
0: Hostia.
1: Bueno, pueblecito, nosaltres diuen pueblecito. Total, que sureños, com diu Vicent, perquè venen de Aracano del sud. O és mesetaris, com diu Jaume. I vas tu passejant, i la gent passeja el gos i tu no saps qui és ningú. I es quedes pensant, xica, en quin moment jo he deixat de conèixer a la gent, no? Perquè, bueno, Raül, el vostre... On està? Bueno, un amic que té un mal nom, però no record. Raül, que en Tibi li diuen el Castellut i en castellà li diuen el Tibero, dia, en castellà en som 11.000, però del poble en som 3.000. Bueno, això em fa molta gràcia. I, bueno, jo tot això ho escric i ho conto en un punt de fatalisme, perquè hi ha dies en què tot això sembla inevitable i te s'emporta per davant com si fora una espècie de llei natural. I arriba la idea d'un senyor en el seu moment on la pasta transforma els llocs, no? I tu només pots mirar i les teues amigues socialdemòcrates de tota la vida es diuen que és el que hi ha. I vaig a comprar-me un pis per llogar-lo i treure-li rentabilitat. Claro. I tu les mires dient, però bueno, tu qui t'has pensat que eres?
0: Escutxe-m'hi de calor. Último punt.
1: Jo, quan esta gent diu això, dic, però si ja, quan es lleven la hipoteca van anant, per això tu qui te'n pensa que eres, no? Tu penses que eres més lista que tots els altres? No. I jo em plantejo moltes voltes què és el que hem de fer per canviar una miqueta les coses des d'ací. I m'ho penso molt més del que vos penseu, i perquè em preocupa genuïnament i ho penso molt, en serio, estic un poc obsessionada d'este tema. I claro, per això la vas patxar.
0: Sí.
1: I ho analises i arribes a la conclusió de que hi ha estructures grans i potents que ho condicionen tot, que és tot el que conta Sílvia, no? Lo de sempre, la globalització, el capitalisme, les grans famílies que compren... I, però també estem nosaltres i també existim i existeixen les decisions xicotetes, que són el 80%, i la manera com poc a poc hem anat cedint espai. I sempre cedim. I el relat és molt senzill, la ciutat t'expulsa i el poble t'absorbix. Que és el que contaves, que en castellà ha passat, que és una taca d'oli, que bueno, els preus pugen a la ciutat i la gent es desplaça, els territoris es transformen i sembla quasi com una llei natural, com si fos un procés biològic, però no ho és. És polític, i és econòmic, i és social, i és cultural, i té responsables, i té decisions darrere.
0: I en algun moment les ciutats estaran buides.
1: Claro, i té interessos i estaran plenes de turistes.
0: Sí,
1: i aquest turista dirà, ai, però és que, això ja ho diga així, però ai, és que este McDonald's l'he vist en tots els llocs, me'n vaig al pueblecito.
0: Claro.
1: Bueno, amarejamos así a nosotros.
0: Sí.
1: I així és on a mi me s'activa el cap, no? Perquè jo em faig moltes preguntes. I algun dia un poc filosòfic, els altres no tant, però bueno, i no acabem mai. I entonces em pregunto, i què està passant? I què no estem fent bé? I per què no podem viure així? I si jo visquera així tota la vida, què voldria que fos este puesto? I la més incòmoda de totes, què estem disposades a fer perquè no siga el que no volem que siga? I no hi ha resposta. O si ja no és fàcil, o no hi ha una resposta com científica i universal que diga d'aquesta manera ho pots aplicar i passar a l'altre, no? Perquè cada ciutat i poble és diferent, cada context té les seues històries, les seues coses, però hi ha una cosa que sí que és comuna, que és la necessitat d'assumir que alguna responsabilitat sí que tenim en tota aquesta història. Perquè la vida en els pobles s'ha tornat estranya, i digue estranya en un sentit molt concret, no és només que hi hagi més gent o més cotxes o més botigues estranyes, és una sensació i una incomoditat, i és una espècie, i així m'he fumat, però és com una espècie de desamor.
0: No, normal.
1: I vaig pensar en això i em va semblar molt interessant el concepte de desamor, que el desamor és una cosa molt concreta, que totes l'han viscut en algun moment, és estar en un lloc que era ta casa i de sobte pues no ho és tant, no? O és mirar a una persona que coneixes perfectament i pensar qui és esta, no? I, o què faig jo així? Ah! Però bueno, mira, ja la posava així, però bueno, qui és aquest bicho? Ja la manejo i tu... Te ho juro que estàs escrivint, però bueno. I bueno, que en tots els puestos està passant una cosa molt semblant, i és que els carrers que eren teus, pues ara es fa la sensació de que ja no ho són. I els espais que sostenien, ara ja no t'acullen. I tot això té molt a veure en haver perdut ja sus comunitaris, que és el que parlava Sílvia, en haver convertit els llocs en espais de pas, de no llocs, que és el no lloc, el tractar un senyor en un llibre... No vaig a dir el nom perquè no sé qui és. Però bueno, un senyor teoria sobre això, que són, teoritza sobre això, que són espais que podrien estar així o a 1.000 quilòmetres,
0: sí.
1: I dona igual perquè són pràcticament idèntics.
0: Sí.
1: I això passa en les ciutats, que jo, per sort, com sóc una persona que no viatja, pues no veig el McDonald's de tots els llocs, perquè no vaig a ningú lloc, pues no veig. I clar, mentre passa tot això, a més... Les ciutats, jo sí més que moltes coses, ¿vale? Però a més les ciutats s'han posat a competir com si foren empreses, en una marca, esdeveniments, estratègies per atraure gent, i tu penses, això per a qui és?
0: I se donen el patrimoni de la UNESCO i
1: tot el rato,
0: 10.000 persones més. Bueno. I...
1: Que per cert, ara Compromís, no és per res, però s'està queixant Compromís en la ciutat de València de les turistes, però bé, que fa 5 anys en falles a poner promoció en París. Vinga, a mi ara que no me...
0: Claro. O va saber el que feia, però...
1: Ara s'ha girat la tortilla.
0: A València m'ho ha denunciat.
1: Però bueno, és aquest intent d'atraure tot el rato, no? Pues eres un estant, i s'oblida una cosa molt bàsica, que és que els llocs són per a qui les viu. No per qui passa un cap de setmana. Per a qui ha de fer vida allí, per a qui ha de treballar allí, per a qui ha de descansar allí, tenir temps lliure, fer esport, cuidar-se, relacionar-se i fer una gaspatxa popular. I, però això als governs socialdemòcrates pues, no s'agrada i no queda bé en una campanya de promoció turística dir que el poble o la ciutat és per qui l'habita. I enmig de tot això apareix la famosa gentrificació, que també m'ha semblat interessant tractar-la una miqueta, que senzillament és gent amb més diners que ocupa espais on vivia gent amb menys diners.
0: Claro, però que això a vosaltres vos està posant ara, segurament.
1: Eso es. O sea, això és. Claro, la gentrificació no és només de barris, també ara mateix posa... la taca d'oli mos ha vingut als pobles. Que per cert, jo quan algú li dic visguen un poble, em diu, ah, però quants habitants? I dic, 11.000, i diu, ah, però això no és un poble. Sí que és un poble. I bueno, que la gentrificació té una sola causa, però el resultat no té una sola causa, perdoneu, però el resultat sempre és el mateix, no? Que és el desplaçament poblacional. Que per cert, el terme de gentrificació l'acuñà Ruth Grass, una sociòloga britànica, el 1964, que mira quants anys, bueno, esta dona ho va estudiar en els barris de Londres, no? Este fenomen s'associa a societats postindustrials o postfordistes. Me desconcentro. Però bueno, i en aquest moment en què el capitalisme global, en què la producció comença a deslocalitzar-se i els grans nuclis deixen de ser el que eren, bueno, tot es transforma, no? I eixen altre tipus de feines, de demandes, i els espais es reconverteixen i per tant canvien. I suggereix la gentrificació, que té tres etapes: naixement, abandonament i revalorització d'un territori. Jo tot això, no sé si ho dic davant, però volia relacionar-ho amb el centre històric, no? Perquè, bueno, pues eixe abandonament, no? Eixe naixement, eixe abandonament, i ara la revalorització que està vivint el centre històric de Castalla, en este cas, que les cases, jo dic, però tu, però que estàs venent una casa que està caent-se per 200.000 euros, o sigui, bueno, la gent les compra, les arregla, les ven. I bueno, per exemple, quan està l'abandonament, ve per una fase de deterioro que pot donar-se per moltes causes: abandonament per part de l'administració, que en el centre històric va passar, l'Ajuntament va abandonar el centre històric a la seva sort. Estes coses no tenen per què passar en les perifèries, veus, i ho digues així, com veiem als centres històrics de les ciutats. Tot això fa que els treballadors de coll blanc, que ja parlo jo en un altre capítol, però bueno, és esta gent que simplement treballa en una oficina, no?, ocupen aquests espais i es reconverteixen, i sorgeix una nova indústria i sorgeixen noves seccions laborals. Bueno, i així dic el cas paradigmàtic de Silicon Valley, que és on el sector immobiliari va veure oportunitats d'inversió i especulació, i van comprar molta vivenda deteriorada, la van arreglar, la van vendre més cara, i de moment tira tota la gent pobra, no? I ara som tots rics així. I el pueblecito, que bonito és, i mira que vistes tengo. Mira, avui tres veïnes que m'ho han trobat totes parlaven en castellà, i li va dir: no pensé parlar-li a ningú en castellà.
0: Està bé, tu per què?
1: Però bueno, que tot això bàsicament està relacionat amb processos marginals molt complexes. La gentrificació està estrictament lligada a la turistificació, però no és el mateix. Però el resultat sí que és el mateix, que és que al final substituïm la vivenda habitual que solia dedicar a una família de menors ingressos a un turista que té majors ingressos i que prové d'una població molt més rica, i irremediablement aquesta població pobra s'ha de desplaçar. A on? Pues jo no sé on anirem. Si jo no em puc comprar una casa en castellà, pues vinga, a fer una vivenda cooperativa, compre la papeleta. Hombre, on collo me'n vaig? Pues me n'anirà a Tibi.
0: A
1: la Sadra. Però bueno, que abans tot això passava sobretot en barris de ciutats grans, ara és la norma en tots els llocs, arriba tot arreu, també així, que és bàsicament el que ens està passant. I abans, amb la gentrificació, competies, entre comilles, bueno, que abans competies, entre comilles, amb estats econòmics més elevats del teu propi nucli, però és que actualment competixes amb un fenomen mundial, no? Que competixes en els teus, però també amb britànics, estadounidens, russos, xinos, mandarinos, i de la... i de Prússia.
0: Rics on siga, no?
1: I això té conseqüències molt concretes, que és que et pugen el lloguer, que et pugen el preu de la vivenda, i és que ja no coneixes les teues veïnes, i que els espais canvien de funció, que on hi havia una merceria, pues ara hi ha un gimnàs, que en castellà no sé per què de moment hi ha 15 gimnasos, i estem totes fofetes. No sé qui va a aquests puestos.
0: Castellà, la ciutat del fit.
1: Total, total.
0: El pueblecito fit.
1: Sí. I clar, davant de tot això, pues una podria dir: no hi ha res a fer, no? Però no vull acabar així, no vull acabar este capítol en aquesta sensació de derrota. Perquè l'altre dia em va passar una cosa, bueno, una cosa pues, que òbviament si mos passa totes a diari, que és que tornava a casa, pues, serien les 9 de la nit, i vaig tardar 40 minuts en fer un trajecte de 10 perquè em parava a parlar amb la gent, pues, una veïna, el pare d'una amiga, una cosina, pues, vas parlant amb gent, no? I jo vaig pensar: jo no vull perdre això, jo no vull viure en un lloc on ningú em faça perdre el temps. I a partir d'ahí, hasta pensar en què podríem fer, en coses que estan a la nostra mà, encara que siguin xicotetes. No he fet un decàleg, però en això hem coincidit. I la primera, per mi, és molt senzilla i molt incòmoda, que és discutir. Discutir, parlar, no? Quan en la taula algú diu una barbaritat sobre l'habitatge, discutir. I discutir en arguments i en informació, que ens ha donat Sílvia, moltes gràcies. En calma, si es pot, però discutir. Perquè les idees que no es discuteixen s'acaben semblant normals i no ho són. La segona és organitzar-nos, fer coses, encara que siguin xicotetes, ocupar espais públics,
0: com ara,
1: fer activitats, generar vida, no esperar que tot...
0: Jo pensava que no havíeu demanat permís, li vas dir a Sandra, igual no s'echan.
1: A veure, el permís ha sigut, anem a fer això, vale? I han dit, vale.
0: Vale, està ideal.
1: Però bueno, generar vida.
0: Igual no us haurem vingut a dir res ningú.
1: No, saps? Que va. I a la tercera, no, perquè així no venen.
0: No, per això.
1: Claro. I la tercera...
0: No m'he dado cuenta.
1: Que per mi és clau, que és cuidar-nos. I cuidar els moments quotidians, parar-se a parlar, conèixer la gent també, no? Perquè no he entrat molt en este tema, però a mi també em genera conflicte per cagar-me en la gent que ve a viure així, perquè aquesta gent al final és classe treballadora i ve així a viure pues, perquè es mena assequible, però me cago en sus muertos perquè parlen en castellà.
0: Jo però, també, bueno. No sé si n'hi ha més propostes, però... ¿Tenías más?
1: En tengo una.
0: Vale, pues mira, antes de que acabes, antes de ti, que tú te fas moltes preguntes...
1: Les nou.
0: Gracias. Que tú has de que te fas moltes preguntes sobre Castalla, que cómo vendría que fuera, no sé qué, cuando, pero dius, no tienen respuesta, pues en realidad...
1: L'has tido,
0: no? Colectivamente, no, y que colectivamente a veces esas respuestas sí que se pueden generar. O sea, yo es que siempre estoy con lo mismo, pero si pensé en colectivamente en cosas en cara que siguen imposibles... O que no
1: tenen la capacitat d'imaginar-nos
0: molt conjuntament, exacte, aleshores igual sí que podem pensar com volen que sigui la Castalla.
1: Sí.
0: Tu sola, pues igual no, claro, però en més gent
1: sí. Sí. I bueno, parar-se a parlar, conèixer la gent, intentar integrar-la i parlar-li tot el rato en valencià, per favor no canvieu al castellà, sí, sí, sí. No ho feu. No ho hem de fer, que ja mos han guanyat divis castellans que no mos guanyen castellà, per favor. I fer més gaspatxades populars.
0: Total.
1: I més espais on la gent es trobe.
0: Anna i jo vindrem.
1: I més calçotades populars, que també vam fer una setmana passada al col·lectiu Arraïl. I Arraïls, més espais on la gent es trobe i es reconega. Sí, sí. Perquè al final, el que fa que un lloc siga a ta casa és la gent i la sensació d'identitat i pertinença. I això, de moment, encara depèn molt de nosaltres. Mm-hmm. Així, que igual, així que igual no podem evitar tots els processos globals ni parar la gentrificació mundial amb els gaspatxos, però sí podem decidir com volem estar en llocs on vivim. Si volem ser unes avorrides, on mirem el món canviar sense participar o en totes les contradiccions del món, intentar que tot això continués en la nostra casa. I jo personalment pues, preferir seguir perdent el temps parlant amb la gent pel carrer.
0: Pues sí, molt bé. Que, o sigui, jo crec que o sigui, fer salsa, encara que siguin coses culturals, el que dèiem abans, és superimportant. És que si no tenim la salsa no podem fer res. O sigui, si lleváis gobiernos demócratas, o sigui, si
1: sois demócratas... Campanetes.
0: Quantes campanes tenim en este poble?
1: No, ah, bueno, és que en Castalla ha passat que ara resulta que hi ha un veí que viurà per ací, que estarà cagant
0: amb vosaltres.
1: No, que es queixa de les campanes i que vol que les lleven,
0: no.
1: Pues perquè li molesten.
0: No.
1: Però tenim el fill del campaner, sí.
0: Claro,
1: vols eixir a dir algo sobre les campanes? Ton pare està fent faena per protegir-les, no?
0: Claro que sí, home. Pues claro
1: està
0: que sí.
1: En ello.
0: Molt bé, molt bé. Veus? Això està bé.
1: Claro. Veus? Eixes estratègies són les que mos mantenen com a poble, que és que el campaner i el fill del campaner diguen no, els campaners es queden i anem a fer el que siga.
0: Tu saps que Chato té un alumne que és campanero?
1: Ah, sí.
0: I se n'han anat a tocar campanes.
1: A tocar campanes. Juan Carlos Candela, toques campanes?
0: Pues mira, Chato, te'l presentem. I un dia n'ensenyes.
1: Bueno, ja està. Espero que vos hagi agradat. Si vos heu quedat en dubtes d'algo, pues de com ho diu.
0: Està molt feliç amb tu gang.
1: Moltes gràcies.
0: Tu gang és molt maja.
1: Mi gang. Algú vol dir alguna cosa? Anna P, t'agradaria dir alguna cosa?
0: Li ho he dit, igual avui és un dia que podeu interactuar.
1: Algú vol dir alguna cosa? Vale, pues acabem així. Ah!
4: Jo vull dir una cosa.
1: Espera, espera.
4: Parlant dels gimnasos, la gent ha canviat l'alcohol i la droga per els gimnasos. Ah. Perquè en Tibi n'hi havia un pub i ara és un gimnàs.
1: Vale.
0: Si se perte el bar del poble...
1: Eso es. Molt bé, doncs ja hem acabat i avui hem decidit que la cançó pa tancar és La Jota del Castelló.
0: Sobretot a Víctor i Neus, que han dit això que és.
1: Molt bé, doncs enxufe la cançó.
0: Vale.

Hola, buen día. Esto es otra Mirada de Ciència, al dial 104.9 FM de la Ràdio Malva. Per començar, hem de dir-vos que som un col·lectiu dissident, és a dir, que estem en contra dels consensos que segreguen col·lectius únicament per ser diferents. Estem conformats per persones amb diversitat funcional, així com per altres, per condició o entorn, es viuen afectades per aquesta realitat, amics, familiars, professionals i espontanis. Acceptem i promoguem la diversitat social, emocional i funcional. Un dels objectius com a programa és de construir i transformar la mirada social de la salut mental i del patiment psíquic, humanitzant-la, donant-li veu, obrint-la al món i així estem.

0: violació en grup és la que li provoca a ella el voler suïcidar-se. I és quan se llança per un cinquè pis i queda paraplègica, una paraplègia total, no? Paraplègia total. La primera qüestió que jo volia dir era, en primer lloc, una persona que ha estat institucionalitzada se'n va de la institució i no té un acompanyament. Això, la primera qüestió que planteja, que si és així, no hauria de ser així, val? És una responsabilitat de les persones que diuen que pot fer vida normal i no l'acompanyen en el procés de normalitzar la seva vida. La segona qüestió és, aquesta persona sembla que decideix acabar la seva vida i queda paraplègica. Han hagut moltes informacions per part de l'ultradreta, per part de molta gent, dient que aquesta violació havia estat deguda a uns menes. Ella desmenteix això. Diu que havien sigut 3 o 4 xavals en una discoteca. El que li produeix, el que ella vol, és acabar en el patiment físic i psíquic de la seva situació de la paraplegia que té, perquè té incontinència, necessita dependència de tipus físic contínuament, la lesió medular que té, etc. Tot això és irreversible. Hi ha una història mèdica que diu que la seva situació no és recuperable, és irreversible, a la qual cosa ella no vol viure així. L'eutanàsia se la concedeix per la seva situació clínica, no per la seva situació mental. A ningú se li ha concedit una eutanàsia per una depressió, i se li ha concedit perquè físicament no és un dolor terrible, i han decidit que sí que se la concedien.
1: Un momento, un momento.
2: Ja està.
3: Però en la llei està estipulat que per una malaltia psíquica també està estipulat que pot tindre una eutanàsia.
0: Gonzalo.
4: Es que he de fer una precisió perquè això és complicat. El que no es pot demanar una eutanàsia a Espanya, només entre cometes, per una causa psíquica. Pot haver com en aquest cas un intent de suïcidi, després una tetraplegia, i no és incompatible després de la malaltia física, després de la qüestió física, que n'hi hagi un patiment psíquic que justifiqui també l'eutanàsia. Però compte, no com a l'element primari de malaltia, de trastorn que té la persona i que li causa el patiment. El patiment pot ser psíquic, però la causa ha de ser física en algun grau. Això és el que diu la sentència del Tribunal Constitucional, i és per això pel que a aquesta dona li han concedit l'eutanàsia. És el motiu, que sí, n'hi havia un patiment psíquic, però n'hi havia una causa física d'aquest patiment psíquic. I a mi em sembla que així el problema que veiem és que, però tot es queda perquè has contat abans del tema de les repetides violacions. Anem a dir-ho clarament. A mi el que em queda dubte és, ens queda un dubte a tots, sí, que és que no és veritat que hagi sigut per la tetraplegia, i és el que pensem tots, però la sensació que ens queda és que el que ha passat és que les institucions, la societat i tots hem deixat que una panda de violadors, anem a dir-ho clarament, que eren, que estaven a totes bandes, a tota la seva vida, no, és a dir, clarament, ha sigut tota la seva vida, aquesta noia l'han violat a tota la seva vida. I que la sensació que queda és que en aquest país tothom està fent tot tipus de clarament de barbaritats, i després aquest don, quan tu tens

0: I ja el parlo per la meva experiència, quan és víctima de delictes greus, el que diuen és, no, ja, tu ja dones por perquè tu ja és un trastorn mental, a ti ja no anem a donar treball, a ti no ves un tractament, que no hi ha tractament cada 3 mesos, que no hi ha inclusió social és esa, tractament cada 3 mesos de polimedicació per tota la vida, i ja està, ja m'estic parlant massa, però és que és la veritat. Ara parlava una diputada, no vaig a dir de què partit perquè si donarà igual, quin missatge manem amb aquesta eutanàsia a les persones amb trastorn mental? Quin missatge? El que hem tingut sempre, el que he tingut sempre, o per una presó secrètica, una residència, o una presó a casa polimedicat, o ja està, perquè ja sabem. Si s'ha enterat vostè com a diputada d'alguna cosa d'això, clar, després ve una eutanàsia com aquesta, i aquesta que per a què posa més moral que ningú. Ai, no, què has votat tu per les persones amb trastorn mental com a diputada? Què has votat per la inclusió social de les persones amb trastorn mental greu? Què has votat per les dones violades? Anem a parlar clarament, què has parlat? Perquè anem a dir-ho clarament, aquestos, moltes, pel que sembla hi ha molta gent que està lliure sense haver pagat res cap amb una mínima responsabilitat dels crims que han fet aquesta noia, eh? Però és que no és una qüestió de justícia retributiva, sinó restaurativa, que no l'ha hagut amb aquesta noia ni en cap.
1: Però, respiro, perquè també per veure la teva opinió al voltant del tema de que sostenidament no ha demanat numeroses en processos judicials la seva voluntat d'accedir a la integració, i també com els professionals no poden substituir la seva pretensió que hagi assegut per la motivació que tu has expost ara fa un moment, estic completament d'acord, però també el fet de que ella no s'ha desdit en 2 anys de processos judicials a les més altes instàncies, ha plegat al Suprem, ha plegat a Estrasburg, al Constitucional, i hem de respectar a la fi, hem de respectar. També volies
2: volia dir que la circumstància que li va portar a fer tot el que a agafar i tirar-se del balcó, varen fer totes les violacions que vas tindre, i que tot això no ha sigut llevat per la societat d'una manera contundent.
0: Jo volia dir per al·lusió que el que jo he dit no té cap contradicció amb el dret que té ella a demanar l'eutanàsia i les seues raons.
1: Malgrat que estigui malalta mental, malgrat que tingui una malaltia mental.
0: Clar, perquè també, si volem que entrem una mica a la llei d'eutanàsia, ja polèmica, no? Compte, tal com està redactada, el tema de com es pot determinar que una persona, la seva voluntat de veritat és ferma, que el té clar, que no està manipulada, etc. I és una qüestió, diguem-ne que el tema de l'eutanàsia, el problema de salut mental o el que té a veure la cognició, no? el que sigui de naturalesa intel·lectual o mental, està en el debat de fins a quin punt, com a tot. Que tu de veritat vols, tu tens intel·ligència i raó per a poder, i cognició per a fer això, clar, però això és un tema. I després està un altre tema, que és ja quan parlem de, anem a dir-ho clarament, i en matèria de salut mental, si alguna vegada es reforma la llei i es posa clarament que hi ha eutanàsia només per, entre cometes, per causa psiquiàtrica, és només que hi ha un patiment, és que no hi ha un tractament, i anem al fons de l'assumpte. Clar, és que el que nosaltres sospitem amb aquesta noia, i el que les persones amb un problema de salut mental així a aquesta taula hem viscut, és que si no te'l pagues no tens més tractament que una polimedicació cada 3 mesos, cada mes, cada 6 mesos, una cosa semblant, i punt. I és el fons del problema, que algun dia arriba gent com aquesta diputada i diu, ai, quin missatge estem manant. Sí, clar, perquè has votat la llei de pressupostos en quant a mesures, tu què has votat com a diputada en quant a inclusió social de les persones amb patiment psíquic?
1: A veure, perdona, que no t'he vist en parlar de passar res.
3: Jo sé que o sea, un remanente anterior, que la película Mar Adentro, Ramón San Pedro vivía, ¿no? O sea, Ramón San Pedro.
4: Sí.
3: Ell va anar a l'eutanàsia perquè va tindre un accident tirant-se des d'un...
4: Te demani que mires el micro, és que si no... És que...
3: No, ell va tirar d'un penyasco i tenia la sort que es va trencar la columna. I va quedar tot el plàgic per tota la vida. I ell va escriure un llibre que crec que es deia Cartes des de l'infern, no? I clar, ell relatava ell com estava ell, que estava, que no, pues, solo escrivia menjar al cap, i escrivia en una llapicera, en la boca. Això ha de ser dur. Jo no sé si el que faria, si estaria en una situació de Xina, igual que la xicona aquesta, tres violacions o més, també és molt, un cop molt fort per la seva psique.
4: Yo estoy de acuerdo en Monsalud, primero de todo, en que es un fracaso de la sociedad, tanto de la sociedad institucional como de la sociedad, como dice Remei, de la sociedad médica, que no acompaña ese proceso, que es un fracaso total en cualquier aspecto de que se mire. También es un fracaso porque es una familia precaria, o sea, no es una familia benestar, es una familia de obrers, claramente, en plan. Y claro, es el que está diciendo Gonzalo, es que esa familia no te accesa a mateixos recursos que tienen otras familias, que tienen otros pacientes, porque es el que estaba diciendo Fernando Colina, el único acceso que tienes es una polifarmacia de per vida, y el único que tienes es el que te la cambian un poco de así de allá, y no tienes més drets que isos. Després el que volia, si voleu, Xelo, Neftalí, tu vols afegir alguna cosa? És que vol ja passar al tema de com els mitjans han tractat el tema, perquè clar, això també és el que jo estava plantejant al principi, que a la fi el procés judicial és definir una qüestió. Quan ja s'havia quedat aclarit el que deia Gonzalo, que era intratable, que no tenia curació, que era patir i patir i patir, i que no se podia fer res, el debat en seu judicial era si tenia capacitat per la seva malaltia mental per demanar el que estava demanant, perquè el pare deia que la seva malaltia mental li impedia prendre la decisió. Llavors, quin tractament se li ha donat per part dels mitjans de comunicació a tot aquest tema? Perquè ha sigut un seguiment, primer des de l'aspecte jurídic als diaris, però ja després, a última hora, ha pres un caire completament tèrbol, com el de les xiquetes d'Alcàsser, com casos i persones que han faltat, que s'ha tractat molt malament i s'ha convertit en una fira, malgrat que se diga. Ja. No sé si vols dir alguna cosa, Neftalí, però vos demano que s'apropeu al micro i parleu ahí, perquè està la cosa un poc...
2: No ha pogut escoltar res més que les notícies vagament dels mitjans de comunicació i no ha pogut llegir, que m'haguera costat molt llegir més sobre això, entonces no puc, dels mitjans de comunicació no puc dir la meva opinió, però malament, perquè sempre tracten com que no tens raó, quan tens una malaltia no tens suficient raó.
4: Clar, i jo en aquest cas sí que veig que s'ha respectat el desig del pacient. Curiosament, en un cas en el que és una solució fatal que li condueix a la desaparició, però en aquest cas sí que s'ha respectat la capacitat d'obrar d'una persona amb malaltia mental. Gonzalo, els mitjans de comunicació i la capacitat d'obrar.
0: Els mitjans, el tema dels mitjans, estem a la confederació, algunes persones ja diguent al comitè en primera persona que això ha sigut una fira, com has dit, que se li ha donat de tocar la porta a alguns mitjans de comunicació. Ja alguns mitjans de comunicació han vist en això una veta com a les mines, i estan buscant a gent que, i se les estan trobant, encara que són dades sanitàries i que no són públiques i que són de la més alta protecció de dades, estan trobant a persones amb trastorn mental i que han demanat l'eutanàsia, no més per trastorn mental o per trastorn mental i també un trastorn físic. Jo no sé com el fan, així ja no vaig a fer acusacions, però estan trobant a la gent que la tenen demanada i estan fent de entrevistes. Probablement la setmana que ve o que és cap de setmana anirem veient entrevistes a persones en aquesta situació, a més persones, i va continuar el, va continuar la fira. Bé, amb això jo he de fer una reflexió, i és que no va passar, que jo tinga coneixement, quan es va fer la primera eutanàsia a Espanya es va posar com si foren uns paparazzis, uns periodistes a la porta de la casa de la primera persona que va fer una eutanàsia per motius exclusivament físics. No, veritat, perquè l'hem fet amb una persona amb una eutanàsia que també té a banda del físic un trastorn mental, el morbo, ja està. Esa es la historia y el que me iré envejente, porque eso no se ha acabado.
1: Fernanda, pero de qué momento
2: podemos completar, incidir en lo que tú has dicho, Alex. Se le ha fet cas malgrat que el pare un o altre anys que la desautorizara deia que ella no tenia el cap per a prendre una decisió com aquesta. Jo penso que la meta d'esta xica ha estat aconseguir que els metges pogueren testimoniar que la seva qualitat de vida en el que tenia era insufrible, que són uns dolors crònics insuportables, que té una, que pense que ha privat més el tema físic per a prendre aquesta decisió per als tribunals mèdics que no pas la qüestió de salut mental. Aquí s'han basat en que ella físicament estava molt malament, i això ha estat el seu triomf, ha estat aquest, perquè si no, no li haurien concedit. Perquè fa a tot el circ que estàs dient, des del grup de cristians que volen dir que però com, és que has de salvar la vida, has de salvar la vida, els altres que els de Vox dient que eren els menys els que l'han violat. Sí, aquí cada un intenta ficar la seva quadrada per als seus interessos, no? I en el rerefons de tot això hi ha una persona que ha estat sola, perquè jo no sé on he llegit que ella ha dit públicament que ella sempre ha estat sola, que s'ha sentit sola i que s'ha sentit sola fins al final de la seva vida. Perquè abans de que una persona arribi a tindre un patiment psíquic tan greu, tenia una depressió major aquesta xica, perquè no se l'ha ajudat? Perquè estem en una societat, i més a nivell mèdic, que no actua posant recursos, prevenint i acompanyant. Actua amb medicaments a posteriori, agreujant quan la gent ja està agreujada, quan ja està crònica. És una altra dona que s'ha fet malbé. I entre això també estan el grup de feministes, no?, que diuen: és que esteu veient que el que passa, esteu veient que és real que les dones en esta societat masclista estem patint contínuament agressions sexuals? És una realitat, ho veieu? O sigui, així tots estan dient la seva, val? És molt lamentable que hagi de passar això per adonar-se en quina merda de societat vivim, no? Que un al final ha de prendre una decisió com aquesta de tirar-se d'un pis, d'un cinquè pis, perquè vol ja acabar de patir. I per això, que malgrat tot el que se diga, la realitat és aquesta: ella se va tirar i se podia haver mort, val? Ara haurà sigut el final d'ella, perquè no el veia, i l'únic que ha fet durant dos anys és veure que això se complirà, val? Perquè la seva vida està plena de patiment, com moltes persones d'aquesta societat. Uns perquè tenen un patiment psíquic,
5: ni un diagnóstico, y a otras porque tienen una herida de marra en la que han de estar continuamente batallando para poder tener un mínimo de calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que porta a una sociedad muy alta, es que la gente tenga patiment y no vuelva a vivir. Y lo que tú dices, Gonzalo, ¿qué se puede pagar un psicólogo? Tú vas a la seguridad social y dices eso, te donen la pastilla para la depresión o te envían al psiquiatra. Pero si vos realmente una terapia y vos un acompañamiento terapéutico, te lo has de pagar. Y la gente no se puede pagar eso. Por tanto, que no se tiren las manos al cap bien, que ay, mare meua, una chiqueta de 21 años, como todos los cristianos que están ahí, dale que te pego, y rezan para que no se matara y para que no la mataren, porque ay, la han matado. No, perdona, la ha matado la sociedad. La han matado los violadores, que se surten a dos por tres, y continúen a haber violaciones cada día. Yo, por eso digo que, perdón, que no puedo continuar hablando, es que es tanta hipocresía, es tan, que es que es fantástico esta situación. O sea, es que aparte de la pena, ¿no? De que una persona arribe a esa situación, es la rabia de ver una situación tan mediocre, tan injusta, tan de que no sé cómo dirlo, estoy muy indignada.
6: No sé, yo me había recordado cuando Abel ha dicho la película Mal Adentro, también me acordé de otra película que era sobre la eutanasia, la Million Dollar Baby de Clint Eastwood, y también trata el tema de la eutanasia y trata como que los religiosos, no creo que sean todos igual, pero sobre todo los ultras tratan esto como que no tiene que morir, pero si la, yo creo que la persona tiene que ser la que decida su, si hay que ayudarle se le ayuda, pero al final decide la persona lo que ha de hacer. Vamos, que se habla mucho y que yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que dice, la verdad, hay que estar en la piel de la persona esa.
5: Pues sí.
4: I allò que deia Remei, no hi ha solució i una altra vegada se torna un diagnòstic de trastorn lleu de la personalitat sense solució, sense acompanyament, sense que no doni cap alternativa terapèutica, se'ns deixa a la mur de la societat del carrer, perquè tampoc és societat això, és la llei de la selva. Se'ls deixa i tampoc passa res, i és una cosa que se n'anem trobant els comptes dels BTP de sempre estem sempre en totes les manifestacions, però que és una cosa que és així, és que la psiquiatria no pot tenir aquest diagnòstic en general, no pot, i se n'anem trobant cada cop. I bé, alguna cosa més per a tancar este capítol? Només entristir-nos a la família, donar-les el pèsam, donar-les el nostre suport, que no els aplegarà perquè no som aquí, però que estem ahí i que lamentem. Jo he seguit el problema en la premsa i el que me queda clar és que ha sigut la seva decisió. I com sempre queda alguna cosa positiva és que, perquè ja s'ha anat, ja no podem fer res, és que almenys s'ha respectat la seva decisió, i tan de bo que en les altres és moments de la vida d'una persona com cercar treball, tenir parella, deixar un poc la medicació, en les altres decisions el sistema acompanya, perquè el que està veient és que el sarcasme de que s'ha respectat la decisió de la pacient perquè ha demanat l'eutanàsia, però ens queda el dubte de si haguera demanat altres coses si l'haguen respectat. Però bé, terrible. Gonzalo, vols tancar tu?
0: És que ja l'has dit tu.
4: Molt bé.
5: Jo una vegada pensé que no serà que la psiquiatria no, a part de que la societat mira cap a una altra banda o posa solucions, parxes, no serà que la psiquiatria realment no sap com tractar les coses, perquè el trastorn de personalitat, el que deies tu d'aquesta associació de l'ASBATP, és que els pares estan tots estan tots com dient que no saben ja per on tirar, perquè hi ha una situació real i és un patiment d'una persona, un dret existencial tremendo, una satisfacció contínua de la vida, però són transgressors, s'enfronten contínuament a tot, no? És sempre portar la contra, sempre, és molt difícil conviure amb persones amb un trastorn de personalitat. Però els psiquiatres, més enllà de donar-los medicació, què estan fent? Què estan fent els psiquiatres per a tractar un trastorn de la personalitat o un altre tipus de trastorn, més enllà de donar una medicació que no cura, simplement el que tracta un símptomes i te baixa un poquet els símptomes, però no t'estan curant. Hi ha una impossibilitat real per part de la psiquiatria per a fer front a les persones amb patiment psíquic, especialment a les persones de trastorn de personalitat. A part de que la societat no se posa les piles, no acompanya, no posa recursos adients, i al final passa això, perquè segons les persones que t'ho expliquen, és tal el patiment que tenen, és tant el mot que senten, que és alliberador. La mort és alliberadora, realment és l'única sortida que troben al final.
0: No, però jo vull fer un incís, si disculpeu que parle sense haver demanat tu, però ahí estan els recolzaments necessaris. És a dir, si la cicatriz no arriba i la sintomatologia no desapareix, ahí sí que tenim una convenció de les persones amb discapacitat i la llei de discapacitat i el seu desenvolupament, que diu clarament que hi ha recolzament necessari. Si no hi arriba la medicació, han d'arribar unes altres qüestions
5: i no arriben.
0: I això són pressupostos, això són diners, això són treballadors, això són professionals. Anem a dir-ho clarament. I perdó,
5: és que és el que he dit, Gonzalo, és que fan els psiquiatres de molta medicació. Quin tractament fan? Quin acompanyament fan? Trobar-te sol, com ella deia, et trobes sola, tota la vida m'he trobat sola. És que és molt gros això. Quanta gent està com aquesta xica? Quantes? Jo conec molts, suposo que vosaltres també, que se troben sols, que no tenen acompanyament de vida de ningú, que se senten fracassats, que quanta gent realment la medicació s'està ajudant en la seva existència vital, en el seu dia a dia, en el seu projecte vital. És que estem parlant de una cosa molt greu, que és la vida de les persones.
4: I que això no està parlant als mitjans de comunicació.
5: Clar que no.
4: Estem parlant nosaltres ara, però els mitjans no abasten això.
5: Així el sensacionalisme és el que priva, no? Bé. Clar, pues, que se pregunten per què una persona arriba a aquesta situació. S'ho poden preguntar, no?
4: En 25 anys.
5: En 25 anys o 23, no sé.
4: Donem el pèsam i seguim, perquè la vida continua i nosaltres volem estar vius i ho demostrem.
7: Escolta'ns, ens llancem a les ones d'una mar que a la teua vora vol arribar.
8: Se acerca un año más la Mostra del Libro Anarquista de Valencia.
9: Este año será la 24ª edición y tendrá lugar del 20 al 26 de abril en varios espacios de Valencia y el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen, con los puestos de distribuidoras y editoriales.
10: ¡Ah! Habrá charlas, talleres, presentaciones de libros y fanzines, una ruta histórica, comida vegana y la exposición Caravana a Fronteres de la UE, relat de les polítiques migratòries europees, por los 10 años que cumple Obrim Fronteres València en el Casal de Falles Populars i Combatives, calle Garcilaso, número 11. Puedes encontrar más información en mostralibreanarquista.wordpress.com, en Calendari CC, la Agenda Libertaria de València, y en nuestra cuenta de Mastodon en el Fediverso, @mostraanarquistavlc@terreta.org.
11: Repetimos, será del 20 al 26 de abril con los puestos de distribuidoras y editoriales el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen. ¡Te esperamos!
7: Escolta'ns, no estàs sol, no estàs sola. T'acompanyem a aquesta hora.

0: Gracias, Josevi. El del Dish, El baile de la desesperación. Y ahora, la belleza. També n'hi ha espai per a la bellesa i per a, la, i per a un moment de cultura. Benvingut, Abel. Bona vesprada. Què ens portes avui en la teva sessió literària?
1: Doncs pues mira, resulta que el pare Guinot d'Artana no me deixava entrar en internet, tenia problemes, i decidí baixar-me a Rondades Valencianes del Rivalor un cuento. I així està. El jugador de Petrer. Això va passar en aquells temps antics que hi havia dimonis ben avillats, els quals solien visitar els camps i les viles quan algú se'ls encomanava. En el carrer Major de Petrer, en una casa noble i gran com un convent, vivia tot sol un fadrinot d'uns 40 anys que li diem d'un Pere Mestre. Aquell senyor tenia una bona colla d'amics molt inclinats tots a moure tabola, organitzar soparots i passar les nits entre saraus i festes. Don Pere tenia també un altre vici, el de jugar-se els diners i com sol esdevenir a tots els jugadors que hi ha pagat, que hi ha hagut en el món, a la llarga perdia les orelles. De primer jugar tots els diners de les collites, després vengué un mas per jugar-se'l. Per fi es va quedar amb la cara del carrer Major com a única heretat. Ell abans tenia una vella serventa, Francisqueta, molt fidel, però la Francisqueta morí quan ell es trobava més agoniada de diners. Una nit estava ella manint-se un miserable sopar mentre que pensava: ah, si jo pogués jugar, segur que em rescabalaria de tot el que he perdut. Irritat va bramar en la veu alta: però no tinc un clau i no podré jugar ja mai més de la vida, i em posaré ací dins, i un dia em trobaran en el meu llit erts de fam i de misèria. Una idea esgarrifosa va quedar pel seu cervell. Se'n feia ric altra volta, prometé en forta veu, donaria la meva ànima al dimoni. Com a resposta, un tro va fer tremolar la casa pairal dels mestres fins als seus mateixos fonaments. I don Pere, esbalaït a la mitja claredat que feia un llum d'oli, va extingir a la punta del corredor un cavaller, alt, ben avillat, de refinat aspecte. «M'heu cridat, don Pere?», va dir inclinant-se en una lleugera reverència. «Sí, sí, us he cridat», va respondre la veia tot serè, i pensar de seguida: «Estic en presència del dimoni, cosa que l'alegrà. Passeu, si us plau», pregà polidament. I va menar el misteri del personatge al seu escritori. Encara que ella us ho deu suposar, us haig de dir que jo sóc el dimoni i que em diuen Capellenc, el fi. Es presentà la visita. Don Pere digué que se n'agrava molt, i era la veritat. He sentit dir que voleu ser ric. Sí, no hi aneu gens enganyat. Podeu dir-me, vos dimoni muntanyenc, com puc tornar a ser ric? Un haig d'advertir que estic dispost a tot. Mireu, distingui cavaller, informa Capellenc, us convé per no moure una dienda en el poble. De Petrer tornar a jugar. Sí, tornar al joc, però jo us hi duc diners i ara guanyareu sense parar. Capellenc, el fill, hagué de davall la capa una bossa de monedes d'or de les que s'estilaven en aquella època, i la deixem damunt de la taula d'escritori. I això com ho doneu? Capellenc sorrigué i retirà el serrell de cabells que li queia una mica damunt del front, i llavors se li van veure les puntes de les banyes. Es dugué una mà al cor per traure's i davall del vestit un pergamí finament enrotllat. Teniu, don Pere, i llegiu. Sí que ho heu preparat en pocs segons, observa el cavaller. No, és que ja tenim ja redactats dos o tres models. No m'ha calgut més que posar-hi el vostre honorable nom. Don Pere va llegir el pergamí que contenia les clàusules habituals. Ell es faria càrrec de la bossa de monedes que el faria Enric i la barata, això significava el document i es convertia a donar l'ànima al dimoni. A partir del terme de 10 anys. Us sembla prou 10 anys? Preguntà cap a l'enc. Bé, teniu temps de ser feliç. Us podreu casar amb una xica hereva. Podreu tenir fills i assegurar la diver. Avertir Don Pere. Però us vull posar una petita condició. Us la donaré tot voluntari a partir. Les 10 anys, comptades des d'avui. Però no podeu venir per ella més que els per ella més que quan no n'hi haurà garrofes en els garroferes. I quin capritxo, somria el diablo. Venies de terratinent, bon collidor de garrofes. No hi tinc res a posar, otorgar el dimoni, i ho consignar com volia Don Pere en el curiós per a mi. Després tots dos signaren el contacte. En aquell moment, amb una flamareta de sofre discreta i curta com les seves banyes, el diable va desaparèixer. Llavors, Don Pere calculà que devia ser la mitjanit, l'hora de la partida, a car Don Antoni, el del Pla, de dalt. Es vestí com corresponia i poc després ja li responien de darrere la porta de la mansió. Quin truca? Sóc Don Pere. Grinyola el forrellat, rellaren un clau. Despenjaren una cadena i badaren la porta just per deixar-lo passar. A arribar al salonet, on era la partida, Don Pere saludà a tothom. Quant de temps sense tenir l'honor? Va fer el més jove de tots, un baronet. Penseu de jugar, va dir Don Antoni. I això vinc, respongué Don Pere després de que hagués donat la capa al criat. Quan tragué la bossa, la va mig obrir i feia lluir un grapat de monedes d'or. Tots se feien creus. Començaven la partida i hicieron les quatre cartes. A la sota, feu Don Pere. I va posar 10 monedes com 10 sols. I va sortir a la sota. Ell recordava que aquella canconeta de xic. Sota man rota, s'empina la bota i no deixa ni gota. Seguir la partida i va sortir un set. Don Pere, mentre que posava 10 monedes més, pensava la cançó d'infant, sense set, set aire, set seràs. Continuarà el pròxim programa de Ràdio Malva.
0: Que gran Enric Valor i que gran Abel.
1: Yes. És graciós i Enric Valor està reconegut
2: com un gran contador de contes.
0: Sí, és el llenguatge, les paraules que tria, tot. Exacte, és preciós d'escoltar sí. I damunt de tot has cantat la cançoneta i has fet la posta en escena, que avui és el Dia Mundial del Teatre. Avui, el 27 de març, el Dia Mundial del Teatre, i Abel s'ha presentat la seva posada en escena. Moltes gràcies, la lectura dramatitzada. Conte. I ja tanquem perquè avui fem un programa més curtet. Si voleu dir alguna cosa, Remei, està José per ací, perquè ha vingut ja quan el programa estava començant i no ha saludat al principi. Gonzalo, si voleu alguna notícia de... molt bé. Doncs tenim... Sí, Remei.
3: Solament era que vas trobar l'altre dia una pel·lícula a Radio Televisió Play que es diu La sombra del passado. Parla de l'eutanàsia, però parla de l'eutanàsia que va ser aprovada per durant un temps abans per els feixistes del Führer en Alemanya. Va ser aprovada una eutanàsia en relació a les persones que patien una malaltia.
0: Sí.
3: Surt
0: que d'ahir prengueren empenta per fer després el genocidi jueu, perquè aprengueren de
3: prova, sí. Convoquen un comitè de metges i de psiquiatres i primer se veu com a les dones les com se diu
0: les infertilicen, le
3: infertilicen, correcte, sí, no? I després ja les passen, o sigui, és que l'heu de veure.
0: Si la sombra del passado.
3: La sombra del, se diu la sombra del passado. En principi tu no t'imagines que va ser.
0: És un tema això. que hem de alguna vegada, si vinguera algun historiador així, reprende de com els jueus la primera gran malifeta que fan
3: és això.
0: És acabar amb els malalts mentals, intel·lectuals, i fan una eugenèsia que ells dirien eutanàsia, però que feren una eugenèsia social i una neteja social.
3: Ètnica,
0: després, però primer...
3: Que és per a ells, és una llei que, com som molts en el món, anem a acabar en els que...
0: En els dèbils.
3: En els dèbils, en els que estan malalts.
4: No, però jo vaig veure una pel·lícula que parlava, un documental que parlava d'aquesta pel·lícula, i era més interessant si és la mateixa, perquè li donaven la volta. Què passa? Que ells es plantejaven que no prenen mesures ara matant o esterilitzant a les persones amb discapacitat provocava que després a les persones es venia a la vida, a la mitjana de la vida, no? A gent molt valiosa, gent que feia la seva vida normal, es venia una malaltia repentina i això acabava amb la seva vida, i que era un bé per a la humanitat i per a cada persona fer aquest esforç d'estar esterilitzat o morir per a que les properes generacions no hagin de passar per això. I aleshores el missatge era un missatge de responsabilitat social, de comunitat. Era, li donaven la volta, a mi com li donaven la volta.
3: És tremenda.
0: Tenebrós.
3: És tremenda. Sí.
0: Com tot el que estem veient, sí. Com molt del que estem veient avui en dia, en directe i en viu. Perquè això és un altre tema. Sí.
3: Són escenes que has d'estar preparat per a veure-les, eh? Perquè sobretot al principi...
0: Remei al micro. Perquè...
3: Sobretot al principi és que t'esgarrifa veure aquestes imatges, no? Però té molt més a dir esta pel·lícula, té molt més a dir sobre el diferent, no? Però no en el sentit negatiu, sinó tot el contrari, no? I jo vos la recomano als que vosaltres, els que ens estan escoltant, perquè per entendre molt bé a les persones amb patiment psíquic, no?
0: Moltes gràcies per la proposta. És una proposta pràctica i ve molt bé.
3: I no és ara, no?, que se parla d'eutanàsia.
0: Exacte.
3: Que se sàpiga que l'eutanàsia va ser aprovada
0: pels nazis.
3: Pels nazis, correcte.
0: Acabarem amb música, però amb música amb intenció, i qui millor que per això que Josebi.
5: Bueno, pues después de esta charla quería que escucháramos una canción antibélica. Es de Jorge Martínez, el cantante de Los Ilegales, pero esta vez colabora con Bunbury. Bueno, y que después de todo lo que está pasando en el mundo, espero que esta canción llegue a todos los lados del mundo. Ángel Exterminador.
0: Un moment, perquè és que tenim un poc de... enseguida sonarà Ángel Exterminador. Sí. És que estem tenint un poc estem acostumant a... Ara.
6: És esta, no?
5: Sí, sí.
0: Moltes gràcies i fins a la pròxima. Vos m'has tindran informats. Adeu.
1: Gràcies.
3: I no estem sols, eh? Així estem...